Allò que matava serà d'estena que arriben que siguin a girar terreny i aigua si per un sang i eren allà amb la producció allò que té aquí aquest apartament de la pasta i pina. I s'ho pot portar que s'ha d'anar a la vida que aquí n'hi ha assassin ho passa s'ha d'anar aquí ho he anat a la vida que s'ha d'anar aquí con ham s'ha d'anar aquí ho ha d'anar aquí ho ha d'anar aquí ho ha d'anar aquí Bolívia marcasa ho ha d'anar aquí ho ha d'anar aquí allò que mateix aquí